0: era falta d'amor. Només et trobaven a faltar. Després d'uns dies fora, és hora de tornar a omplir casa teva de vida i de noves plantes. Aquest setembre, torna al verd amb Fronda i gaudeix d'un 15% de descompte en totes les plantes per compres superiors a 50 euros. Només fins a l'1 d'octubre. Vine a Fronda Cabrera de Mar i deixa't inspirar. Troba'ns a la Nacional 2 entre Quadis i Viena. Hi ha coses per les que sempre fa venir ganes de tornar. Torna al verd amb Fronda, centres de jardineria.
1: Ona Mar es
2: los números uno de siempre
1: y los temazos que más suenan ahora.
3: Ona Mar FM.

0: Josep Lluís Trapero dimiteix com a director general de la Policia de Catalunya després de 2 anys en el càrrec. Ferran López, que ja va ser comissari en cap entre el 2017 i 18, ocuparà la posició. En paral·lel, Sílvia Catà serà nomenada comissària en cap dels Mossos d'Esquadra. És la primera dona que ocupa aquest càrrec. Alberto Núñez Feijóo carrega contra Pedro Sánchez pels resultats de l'informe PISA i la crisi migratòria a Ceuta i li demana que convoqui eleccions. El president del govern espanyol ha refermat que acabarà la legislatura. Poques incidències relacionades amb la pluja de primera hora, malgrat que es manté l'alerta 5 sobre 6 al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf, l'Alt Penedès i al Baix Penedès, on s'han suspès les classes i s'ha demanat que s'evitin desplaçaments. Els bombers han fet 18 serveis i el 112 han rebut 180 trucades per incidents, com deien, poc importants. La nova escalada d'atacs entre l'Iran i els Estats Units situa el petroli per damunt dels 100 euros per primera vegada des del juliol. Teheran assegura que ha atacat 2 vaixells nord-americans i 8 petroliers al Golf Pèrsic en resposta a un atac dels Estats Units que ha destruït 5 petroliers iranians. Unió de Pagesos reclama al govern un pla per replantar els cítrics i recuperar el potencial productiu del sector. El sindicat agrari calcula que l'última dècada s'han perdut fins a 2.000 hectàrees dedicades als cítrics, afectades bàsicament per l'emergència climàtica que altera el creixement del fruit i acaba caient de l'arbre. Una recerca arqueològica al jaciment de Minferri a Juneda, les Garrigues, constata que la producció de plom a la plana de Lleida és el més antic de la península i molt abans del que es pensava. Fins ara se situava amb l'arribada dels fenicis 8 segles després. Mor als 73 anys l'actor, director, dramaturg i poeta Manel Dueso, cofundador de la Sala Beckett. Va dirigir o participar en més d'un centenar d'obres de clàssics com Shakespeare o Molière i també reconegut per papers a la televisió en sèries com La Riera o Laberint d'Ombres. I Venècia rendeix a la parella Penélope Cruz i Javier Bardem la mostra Projecte, la pel·lícula Búnker, dirigida per Florian Zeller, on Cruz i Bardem interpreten un matrimoni en crisi.
1: Esports.
0: David Tubac, bon dia.
2: Bon dia. El Barça debuta avui a la Champions masculina de futbol contra el Feyenoord. Serà al Camp Nou a partir de 6:45 amb transmissió a la TDT de Catalunya Ràdio. Afegim d'altra banda que els veuran a Escobarcí, Lamine Yamal i Rodri, figuren entre els candidats a guanyar la pilota d'or, així com també nombroses jugadores del Barça femení en categoria femenina. També de la Champions, el Madrid pateix en el tram final del seu partit contra l'Inter de Milà, però acaba guanyant per 2-1. Derrota del Villarreal i victòria del Betis en l'estrena a la Champions de futbol de tots els conjunts aquesta temporada. I a l'Open dels Estats Units de tenis, Carlos Alcaraz ha quedat eliminat en quarts de final després de perdre fa ben poca estona en 5 sets contra el nord-americà Ben Shelton.
0: I el temps, matí de ruixats i tempestes irregulars a comarques de Girona, Barcelona i Pirineu, localment fortes i de caràcter torrencial. Descens marcat de la temperatura, sobretot a comarques d'interior i al Pirineu. Tramuntana i mestral forts al nord de l'Empordà i Terres de l'Ebre.
3: Trescat Info.
4: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
3: Solo éxitos.
5: Los números uno de siempre
6: y los temazos que más suenan ahora.

0: Fac.com. Perquè ells t'ho dona tot sense demanar res a canvi, mereixen la millor atenció. Al Centre Veterinari Alella i Cabrils cuidem de la salut i el benestar dels teus gossos i gats amb un servei veterinari impecable. Medicina general, vacunacions, cirurgia, diagnòstic per imatge, laboratori, cures dentals i molt més. Tracte proper, professional i personalitzat. Estem al carrer Torrent de Vallbona 10, Alella, i també al passatge Horts de Santa Creu 12, Cabrils. Centre Veterinari Alella i Cabrils, el teu millor amic a les millors mans. ¿Buscas un centro totalmente equipado para oficinas? Ideal para autónomos, profesionales, opositores. Coworking Gramenet ha inaugurado puestos fijos y flexibles, sala de reuniones, domiciliación fiscal y social, wifi de alta velocidad. Ven a conocernos. Prueba un día gratis. Todo montado para facilitar tu trabajo. Solo faltas tú. Coworking Gramenet, calle Rafael de Casanovas 103, junto Rambla San Sebastián, en el centro de Santa Coloma de Gramenet. Teléfono 637-102-904 o entra en coworkinggramenet.com.
1: Todos los éxitos a todas horas.
2: Una Mar FM.

Doncs amb quina força ens arriba la Miley Cyrus amb el seu nou senzill Bassa Frostweights. Això sí, pel que es veu ens haurem d'acostumar a dir-li a partir d'ara Miley, perquè serà així com es vol anomenar de manera artística a partir d'ara. I des d'Ona Mar continuem amb tots els èxits i més encara per fer-te gaudir d'aquesta jornada d'aquest dimecres. Amb Love Harder abans, Jesús, Don't Go.

0: que vine amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí.
1: A Jordi Casas House.
0: Tanca els ulls. Eivissa et crida.
1: El sol es pon.
0: I el beat et travessa. Jordi Casas House.
1: Motrum, motrum.
2: Dissabtes a les 22 hores.
3: Si te quieres divertir.
4: Ona Mar FM.
5: Lo más de hoy y lo mejor de ayer.

Doncs escoltàvem els Adam de Neon. Així ens alegren la vida, ens alegren el dia. També grisos com el d'aquesta jornada, amb cançons com aquesta, guapíssima. I per cançons que ens alegren, la de Modern Talking, tots els seus èxits, però de manera especial aquesta que escoltaràs ara mateix, Brother Louis. Una madre.

0: Vive tu día a día haciendo tus compras en el Mercado de la Salud. Más de 50 paradas están disponibles para ti. Los productos que necesitas a diario están en el Mercado de la Salud. Servicio de parking gratuito para nuestros clientes. Amplia combinación con el transporte público. Autobuses y metro harán que tus compras sean más fáciles. Mercado de la Salud, Avenida Marqués de San Mori, frente a la parada del metro de la línia 10, Badalona.
1: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
2: Farem a Cal Quimet a dinar? Quatre revolts i ja hi som. Ei, compte que venen cotxes de front, eh?
3: No passa res, per aquí no vaja mai ningú a aquestes hores.
4: Conduir una moto és un acte de responsabilitat i anticipar-te al risc et pot salvar la vida. El seny i la prudència són els teus millors companys de viatge. Recorda, els accidents són per a tota la vida. A la moto, risc zero. Generalitat de Catalunya. La història.

0: Interromput el servei d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid a resultes d'una incidència provocada per l'episodi de pluges. La caiguda d'un llamp ha afectat la catenària i ha obligat a circular per via única, amb acumulació de retards de més d'una hora, que han aconsellat aturar el servei fins a acabar la reparació. Justament baixa el perill per les pluges a les 5 comarques on s'han suspès les classes i l'activitat sanitària i on ha caigut menys aigua de l'esperada. La consellera d'Interior defensa les decisions preses i recomana mantenir la prudència perquè l'episodi, que ara es desplaça cap al nord, encara no ha acabat. Barcelona atribueix a una decisió estrictament personal la renúncia de Josep Lluís Trapero com a director general de la Policia de Catalunya i subratlla que en volia la continuïtat. Ferran López ocuparà el càrrec i Sílvia Catà serà la nova comissària en cap. El sindicat majoritari al cos, CEPOL, admet la sorpresa pels canvis. En declaracions a 3Cat Info, el seu portaveu anuncia que demanaran explicacions perquè considera que el degoteig de relleus no aporta l'estabilitat necessària. El president Salvador Illa compareixerà finalment el dia 23 d'aquest mes per donar explicacions per la polèmica del cas PISA i l'exclusió dels resultats dels estudiants catalans. Els òrgans del Parlament han confirmat aquest matí la data. La líder d'Alternativa per Alemanya reclama l'expulsió d'un milió de migrants del país en la primera intervenció al Parlament després de la victòria regional del seu partit diumenge. El canceller Friedrich Merz ho rebutja i ho defineix com un pla de neteja ètnica. Una recerca arqueològica al jaciment de Minferri a Juneda, a les Garrigues, constata que la producció de plom a la plana de Lleida és el més antic de la península i molt abans del que es pensava. Fins ara se situava amb l'arribada dels fenicis 8 segles després. Mor als 73 anys l'actor, director, dramaturg i poeta Manel Dueso, cofundador de la Sala Beckett, va dirigir o participar en més d'un centenar d'obres de clàssics com Shakespeare o Molière i també reconegut per papers a la televisió en sèries com La Riera o Laberint d'Ombres.
1: Esports.
0: Montse Raia, bon dia.
2: Hola, bon dia. Barça, Feyenoord, debut dels blaugranes a la Champions masculina de futbol a 7:15 amb transmissió a la TDT a Catalunya Ràdio. Eric García no jugarà per sanció. Xiulets al Bernabéu perquè Madrid pateix per guanyar 2-1 a l'Inter de Milà. Avui a la Champions hi destaquen els partits Liverpool, Atlètic de Madrid i Nàpols Arsenal, tots dos a les 9 del vespre. I a l'Open dels Estats Units de tenis, eliminació del defensor del títol Carlos Alcaraz als quarts de final a mans del nord-americà Shelton en 5 sets.
0: I el temps s'instal·la el descens general de temperatura. La propera nit serà fresca a la costa i freda al Pirineu, fins i tot en alguns punts de l'interior. Tarda a les comarques de Girona i Barcelona de tempestes molt intermitents, de distribució irregular i localment intenses. A partir de demà, sol, calor molt suau de dia i nits ja clarament més fresques.
3: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.
4: En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez gestionamos la compraventa y alquiler de viviendas, local o parking. En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez ofrecemos un servicio jurídico para garantizar todas las gestiones, embargos, herencias, censos o cualquier trámite administrativo. Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez, calle Coli Puyol, 188-190 de Badalona. Teléfono 93-460-93-21. Disponemos de más oficinas en Badalona y Santa Coloma de Gramanet. Más información en la web fincasvázquez.com.
5: Joan, on vas? Que no veus que et ve una moto de cara?
6: Tranquil·la, que tinc temps d'avançar.
5: Però què fas? Que no tens temps? Que ens hi tirem a sobre, que la carretera és molt estreta.
7: Quan condueixis, sigues solidari i respectuós amb els motoristes. La seva seguretat també depèn de tu. Recorda, els accidents són per a tota la vida. Al volant, risc zero. Generalitat de Catalunya.
1: Lo más de hoy
8: y lo mejor de ayer.
9: Lo mejor de ayer.

0: Afrojack al capdavant, però quan Sia i David Guetta s'uneixen, quan ajunten els seus camins, quan els uneixen, no hi ha res que els aturi, perquè són com un cicló. Awake Tonight, una mostra més del seu talent, i que aquestes col·laboracions sempre sonen fantàsticament bé. Des d'Ona Mar FM, així, ens acompanyàvem amb la música, on també, des d'aquí, amb els èxits d'avui i d'ahir, nosaltres també t'acompanyem un dia a més, també aquest dia gris. Ho farem tot seguit amb Al Farben, una versió dels Full Garden, el seu Lemon Tree, abans Laura Pausini i Gertrudis.
1: Ona Mar FM.

Això sí, aquesta té molt més ritme, eh? Déu-n'hi-do. I des d'on amanefem, seguim amb els Doctor Prats, una de les formacions de moda de la música en català. I ho és gràcies

0: de Sitges. I ara obre la cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí. A Jordi Casas House. Tanca els ulls. Eivissa et crida. El sol es pon. I el vi et travessa. Jordi Casas House. Motrum, motrum.
1: Dissabtes a les 22 hores.
2: Esto es...
3: La música que te gusta.

0: son las dos.
1: Las dos.
2: Los éxitos que van contigo.
3: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
4: Busca Ona Mar FM en las principales aplicaciones para escuchar la radio
5: y sácale provecho a tu teléfono móvil.

0: de baix, sense un rumb fix.
1: Va, quan fa?
2: Quan fa que no entres a la teva catedral?
3: Quan fa que no et perds pels carrers de la teva ciutat?
4: Quan fa?
5: Vine a passejar, a gaudir, a redescobrir, a emocionar-te i ja que hi ets...
6: Som-hi?
5: Vine a comprar el teu comerç. Generalitat de Catalunya.

0: su seguridad y la de los suyos. Seguridad y cerrajería SACU. Control de accesos, cajas fuertes, seguridad, persianas metálicas, puertas automáticas, motores eléctricos, servicio 24 horas. Más de 30 años ofreciendo soluciones. Seguridad y cerrajería SACU. Miembro de la Asociación de Cerrajería y Seguridad de España y perito en cerrajería forense. Teléfono 609-984-334 o entre en sacucerrajerosexpertos.com. Ansietat, dolor, fracàs, solitud, conflictes familiars, depressió, vicis, insomni... T'ajudem a resoldre el teu problema. Església Evangèlica. Ens trobaràs a Montcada, Premià de Mar, La Llagosta i Santa Perpètua de Mogoda. Informa't gratuïtament i sense compromís de la nostra ubicació i horaris. Església Evangèlica. Telèfon 648 28 61 52. Recorda, 648 28 61 52. Torna a gaudir de la vida.
1: Farem a Cal Quimet a dinar? Quatre revolts i ja hi som. Ei, compte que venen cotxes de front, eh?
2: No passa res. Per aquí no baixa mai ningú a aquestes hores.
3: Conduir una moto és un acte de responsabilitat i anticipar-te al risc et pot salvar la vida. El seny i la prudència són els teus millors companys de viatge. Recorda, els accidents són per a tota la vida. A la moto, risc zero. Generalitat de Catalunya.
4: Onamar FM. Onamar FM.

0: son las 5. Las 5.
1: Los éxitos que van contigo.
2: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions, baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex, acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans, al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.
3: ¿Qué prefieres? ¿La década de los 80? ¿O te gusta más la década de los 90? ¿Qué te gusta más? ¿Los 80 o los 90? FM.

0: Bona Mar, una de les versions de fa pocs mesos, però nosaltres ens hem quedat amb l'original de Gigi D'Agostino, L'amor, tu i jo. En aquesta tarda plujosa, al final han fet acte de presència les pluges tan esperades, amb uns quants enruixats per aquí al Maresme i també per del Barcelona. Ara mateix, les 5 i 5 minuts.
1: Date una vuelta por las redes e interactúa con nosotros. Una Mar FM.
0: Així doncs, que benvinguts, benvingudes. Aquí tenim pluja d'èxits, de novetats i també algun clàssic fins al punt de les 7 de la tarda. Des de l'estudi 1, com cada dimecres, David Ramon. A través de Una Mar FM i també des de onamar.net. A punt, Dua Lipa amb Houdini des del 2023. Abans, però, Crash on You és el més nou de David B. Una altra de les novetats de la nostra... Creia musical.

0: Espero que tu també vulguis estar amb nosaltres tota la vida, eh? Cada dia, cada matí, cada migdia, cada tarda, cada nit, per compartir cançons com tu, com aquesta, Tutu-turu, de Cyberland, allà on siguis, ben connectat i connectada a la sintonia d'Ona Mar, la ràdio dels èxits que van amb tu. 17 minuts a les 17 de les 5 de la tarda d'avui dimecres 9 de setembre del 2026. Una tarda nuvolada amb ruixats, temperatures que han baixat, per favor. Ja tocava ara mateix, mira, 24 graus, no és massa, però... Bé, no en són pas 30. A punt, los chicos no lloran, amb Paula Cops.
1: Porque los chicos no lloran. Porque los chicos no...

Tarda de dimecres, on la pluja segueix fent acte de presència. Si has de sortir, doncs ja saps, has d'agafar el paraigües. I també el telèfon mòbil per seguir escoltant cançons com aquestes, With a La La La Long, de Inner Circle, un tema que publicaven el 1992 dins de l'àlbum Back to the Bone, que avui hem tornat a recuperar amb un altre dels clàssics. A 25 minuts del punt de les 5 de la tarda, 24 graus. David Ramon, que t'està acompanyant en aquesta tarda de dimecres fins a les 7 a l'antena d'Ona Mar. Així doncs, que benvinguts, benvingudes, si ens acabes de descobrir ara mateix. Seguim amb molta més actualitat.

0: Ara mateix, els Cosmic Disco Freaks, amb aquesta novetat acabada d'arribar aquí a Onamar d'aquest estiu, Crowet Alone, un altre dels èxits que ja formen part de la nostra programació musical, i a punt des del 2023 recuperem a Martin Solveig amb el seu I Don't Wanna Work.
1: Onamar FM.

L'original, firmat per José Luis Perales dins de l'àlbum Tiempo de Otoño, publicat el 1979. Però aquest 2026 torna a estar d'actualitat una vegada més. Un velero llamado Libertad, de la mà de Remox, amb aquesta versió pop dance electrònica que tant ens agrada compartir amb tots vosaltres aquí a Ona Mar. I escolta, també us volem compartir una notícia que a nosaltres ens ha fet moltes gràcies, i és que fa una estona has pogut escoltar aquí a la 88.0 el Tutu Turú del Siderland. Doncs mira, la cançó Aterra a Rússia convertint-se en un gran èxit. I és que aquesta cançó ha començat a fer-se un lloc a les plataformes musicals russes des de que ha començat a sonar en una emissora russa de ràdio que s'anomena Europa Plus, que és una de les emissores més importants del país. Arran d'això ha començat a sonar a totes les plataformes i, a més, una de les cançons ha estat una de les cançons més caçades a través del Jazzam, aquesta aplicació que tu pots, doncs, clicar i et diu la cançó i el títol de la cançó i l'artista que la... a qual pertany. Doncs mira, nosaltres contents que així sigui. Així doncs, que felicitats al Siderland. I ara mateix ens quedem amb un clàssic de Sopa de Cabra dels Gironins, aquesta versió amb Su, Somnis i Promeses.

És Lisa amb Richard Gray, aquest tema, el Somebody Dance, que segurament t'haurà sonat i força. No tant potser aquesta versió que pots escoltar aquí a Onamar. Camí cap a 6:15 de la tarda, una tarda això ennuvolada, amb pluja, núvols, temperatures una mica més baixes, ara mateix 23.5 graus. Això fa que puguem respirar una mica millor, però encara som estiu, eh? I a punt el remix de Sam amb Magnetic, el tema aquest d'original de Bausa, amb un altre dels temes d'aquest 2026 que ens agrada regalar-te.

Doncs vinga, que ens acostem ja a les 6 de la tarda. Res, 10 minuts mal comptats. I ara mateix el remix de Sam amb aquest magnètic de la mà de Bausa. I a punt de presentar-vos el més nou de Miley Cyrus amb el seu Bass Persuades, que és el títol d'aquesta cançó que sona ara mateix i que dona nom al seu nou àlbum d'estudi, que és el tercer de la seva carrera i que es presentarà i sortirà a la venda el proper 18 de setembre. El disc tindrà unes 10 cançons i, segons la pròpia cantant, marcarà l'inici d'una nova etapa en què, almenys professionalment, la cantant ja ha començat a presentar-se a les xarxes socials tan sols com a Miley, deixant el Cyrus a part. Veurem què passa. Així doncs que, segons ella, aquest àlbum tindrà un munt de cançons per cantar, ballar i continuar sent positiu. Entre les cançons o títols de les cançons hi trobem, per exemple, Let's Get Married, Orbit, Aftermath, o Red Lights o Snow, o la que dona nom a l'àlbum Bass Persuades, que comença a escoltar ara mateix. Let's go.

És un dels temes que te'l coneixes de sobre si ets un fidel oient d'Ona Mar. Y lo siento por ti. És el retorn dels Fangoria. Amb el seu Me Voy. Nosaltres no marxem. La que se'n va és aquesta hora que ha volat en un plis-plas. Des de les 5 ens hi hem posat en directe des de l'estudi de la 88.0. Perquè estem a punt d'arribar a les 6 de la tarda. Una hora més per compartir grans hits i bones cançons allà on siguis, a través de bonamar.net, a través de dispositius com l'Alexa o les principals plataformes radiofòniques com Tuning Radio o Manitaner. A punt, Stand By Me, des del 2020. Ens quedem en John Newman i aquesta fantàstica balada. Using every sky, I don't show my skin.

0: que està una mica ressentida en aquesta cançó. Ana Mena, Lárgate. Jo mai et diré jo. Jo sempre et diré que et quedis amb nosaltres, que no marxis, que ens tinguis en el teu costat, estiguis a l'oficina, estiguis al supermercat, a la botiga, al despatx, a l'autobús, al metro, amunt i avall, potser fins i tot al gimnàs.
1: Y así ya no verte.
2: Conecta. Conecta con tus artistas favoritos.
3: Hola Mar, FM.
0: Doncs vinga, que en tenim molts, és ara i fins al punt de les 7. Mira, hem començat avui dimecres, 9 de setembre, pràcticament amb 25 graus i ara estem amb 22,8. Això va baixant, eh? David Ramon, segona hora al teu costat, amb molt bona música, moltes històries, com sempre, fent-te companyia, que això és el que ens agrada, i preinscrivint cançons que segur que t'encantaran. Com aquesta de Cora que comença a sonar, anomenada Perduts tu i jo.

Ens hem quedat amb aquesta versió remix de DJ Vilox de AC Lady, d'aquelles que t'he dit que només tenim aquí a Ona Mar i que només les pots escoltar a través de la 88.0, eh? Són d'aquelles perletes que de tant en tant tenim i ens agrada regalar-te i compartir-les amb tu que estàs a l'altre costat. Va, tornem pràcticament a l'actualitat. Va, som-hi, quasi.

Wrap It Up amb Oli Mars i Trey McCoy. Per així tornar a aterrar l'actualitat més recent, i ho farem, home, amb Tennessee i el seu clàssic ja, Una noche en Malibu, amb aquesta versió 2.0 que ens regalàvem fa uns mesos a principis d'aquest 2026 i que des de llavors la tenim a la nostra galeria musical aquí a Ona Mar i no para de sonar, sonar i sonar, perquè és d'aquells temes que ens agrada, tot i tenir uns quants anys, eh? I pels més joves, Tennessee, una formació dels anys 80-90 espanyola que es dedicava a fer aquesta música amb aires americana dels anys 50 i 60 que també sonava. Doncs amb Una noche en Malibu i a relaxar-nos ens quedem amb ells aquí a la ràdio dels èxits que van amb tu!

En fi, coses que passen quan s'acaben les relacions. La Mosca ens cantava Para no verte más. Amb aquest ressentiment que a vegades passa quan et deixen sense saber massa bé per què. 2 minuts molt comptats i 2:15 de la tarda. A punt Candyman, nova producció de Rihab amb Marnik. Nova producció del 2021, eh? Perquè, clar, ja han passat els anys. Amb ells arribarem a 2:15, clavats aquí, a Ona Mar.

0: No, vinga, que avui ens agrada estar de versions i remixos a temes que els teus pares ballaven. O potser tu de jovenet, també. És el Forever Young, en aquest cas, de David Guetta i Alphaville amb Ava Max. I ara mateix, mira, 5 minuts a 6:45 de la tarda d'avui dimecres. Doncs és el moment d'escoltar Moment in the Sun, de Ugel. És el vital de la setmana, d'aquests 7 dies que pots anar escoltant aquí a Ona Mar. Ara mateix, amb 4 segons, entra en acció.
1: Next Level te ofrece el tema vital de la semana.

0: Doncs mira, aquest posat de xula sabeu que li encanta, amb aquesta mirada de que jo soc més que tu, a vegades són forces sexis, eh? Jugar amb això és guapíssima, dels Banda Neon una vegada més. A través de la ràdio dels sexits que van amb tu, temperatures que baixen a 23, hem començat pràcticament amb 25 graus. I això està molt bé. Avui dormirem una mica més tranquils i una mica més plans i una mica més frescos, que ja tocava.
1: I m'he posat a pensar en tu.
0: A punt, Wahoo, amb Baker Matt, aquí els tens ja.

Són els Descrip amb el seu Ryan amb Nicky Jam en una tarda que, mira, cau perfecte amb aquesta cançó, eh? 9 minuts i arribarem a les 7 de la tarda d'avui dimecres, ja 9 de setembre, eh? Els col·les ja heu començat. Faltarà veure si hi ha dies de vagues o no, perquè avui en alguns indrets, en algunes comarques, no havien de començar. Però van començar dimarts, però avui no havien d'anar-hi pel tema de la pluja. I al final sembla ser que no ha estat tant, eh? A punt, Lali, Vico, Noche Entera.

Doncs vinga, és el remix de Noche Entera amb Vico i Lali, amb la qual pràcticament doncs, arribem a les 7 de la tarda. D'avui dimecres, 9 de setembre del 2026, amb pluja i temperatures que ens faran dormir una miqueta millor. A punt la Pilar Molina, com sempre, a partir de les 7, puntual, aquí a Ona Mar, a la 88.0, i qui t'ha acompanyat des de les 5, et diu adeu, David Ramon, des de l'estudi 1 en directe. Que acabeu de passar molt bona setmana. Marxem amb Die Dream, de Beagle Music, un dels temes que, per exemple, et podria presentar Jaime Minuesta en el seu vinilo 80. Que acabeu de passar molt bona setmana i dilluns a les 5 ens hi retrobem. Apa, adeu-siau.

0: son las 7. Las 7.
1: Los éxitos que van contigo.
2: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.
3: Fàbregas, empresa familiar que desde hace 97 años sigue suministrando uniformidad laboral a empresas de todos los sectores. Sanidad, hostelería, industria, vestuario de alta visibilidad, materiales de protección y calzado. Presupuestos sin compromiso. Fàbregas Vestuario Laboral, en calle Nàpols 181 de Barcelona. Teléfono 93-246-9790. Para más información, pueden consultar la web fabregas.info.